Guru Va Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Va Va Va Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru